0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música.
3: It's gonna be alright.
1: Esta es la radio, la radio que te mueve.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: Baby.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: com espasa, pica la pedra, deixa'm sense aire, digue'm imbècil, sense respecte, insulta'm i crida'm, abraça'm.
1: Set de ràdio. Són les 8.
2: La perifèria, con Israel Gordón.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: Te veo llorando en las esquinas, no estés así.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: Escolta, Set de ràdio.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música.
3: It's gonna be alright.
1: Esta es la radio. La radio.

Trans. Das gavells de Corea, amanida de pànic d'Algèria, carxofes del Kurdistan amb suaus tocs d'exili, Guantánamo tropical, sopa freda de Nolagai. Segons plats. Sopa calenta, fonamentalista, llenties cuites amb intransigència, suquet de tortures i violacions,

comer postres. Soufflé suicida a la Palestina. Galetes militars d'Israel amb un inclòs. Nens esbudellats sense sentit. Carquinyoli spinocet a la crema del desaparegut. Garbuix de Torres Bessones a la xocolata cremant.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio, la rock.

0: Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància amb Gerard CC, Marina Bou i Aida Llop.
1: Atenció, molt bona hora a tots i a totes. Benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si el que diem és cert o no, perquè el que realment importa és demostrar que en sabem de tot. Eh que sí, Marina Bou?
2: Així és, Gerard. Ah, molt bona nit.
1: Molt bona nit. Bona nit?
2: Bueno, sí, jo és que ja he vist com una estrella. He arribat aquí a últim moment, Ràdio Estrella de
1: Hollywood. Per tu és de nit, ja.
2: I per mi és de nit,
1: perquè
2: sí.
1: Hi ha un solàs ara. Bueno, depèn de l'hora que la gent escolti aquest programa. Potser ja és de nit o és de dia. També saludem el Goret i l'Aida, que els tenim aquí. Hola.
3: Hola.
1: Què tal? Benvinguts. Se sent bé, sí, Aida, que estàs aquí comprovant? Hola, hola, provando. Un, dos, tres, muñeca, xochona. I atenció, Marina, quin és el tema d'avui?
2: Doncs avui, Gerard, el tema és la cuina sexy.
1: La cuina sexy? I per què?
2: Doncs no ho sé, ara llegiré el que has escrit aquí i em fa molta por.
1: No.
2: No, perquè avui amb nosaltres tenim una jove cuinera que sedueix a través dels seus platets sexis. S'ha fet un nom al panorama influencer català amb receptes cookie gamberres i postureig gastronòmic. Ella és la Clara Simó, més coneguda com a Clara Fogons.
1: Hola! Benvinguda!
2: Bona nit.
1: Escolta, estic molt content que estiguis aquí, però també estic molt emocionat avui. Perquè jo sóc un cuiner frustrat, val? M'agrada molt cuinar. Això és una realitat absoluta, m'encanta. I a més em dona bé. I sóc d'aquests cuiners que inventa, saps? Vull dir, què tinc a la cuina? Mai puc fer la mateixa recepta dues vegades, perquè sempre estic inventant, però em queda tot bastant bo. El que sí que és frustrant, per mi, no només és no poder repetir, sinó la cara dels hi queda de la gent que conviu amb mi quan cuino. Perquè no sé, jo no entenc com pot ser que s'embruti la cuina tant només fent un pa amb tomàquet. O per què fer una truita després hi ha piles i piles de pots i olles a l'aigüera? O per què ha de venir una empresa a desinfectar després de que hagi fet una amanida? Jo no ho entenc, quin és aquest forat negre que hi ha a la cuina que per fer quatre coses la deixes tota feta una merda. O sigui, jo no ho entenc, no sé què em passa a mi.
2: Això se'm diu ser una mica marrano, a mi també em passa.
1: Tu ets marrana també?
2: Sí, vale. Em passa.
1: Llavors tens algú que et cuina, que et neteja? Jo tinc la sort de que llavors ve el pinche, que és el José, i va netejant.
2: No, jo estic sola a la vida.
1: Estàs
2: jo cuino per mi sola.
1: Però això és el pitjor, cuinar i tenir... perquè jo quan sí vivia sol no cuinava per mi, sempre menjava fora. No, això passa, sí. Cuinar per un mateix.
4: I tant que passa. Jo cuino per obligació.
1: Ah, veus? Si sí, no menja fora, no? Restaurant.
2: Sí?
4: No, home, no.
2: Ah, estava fent por, dic, no, a veure sí si ara estem aquí destapant.
4: A veure, sí que és veritat que quan estic sola, jo estic una setmana amb filles i una altra setmana sola.
1: Ah, mira.
4: Clar, la setmana que tinc filles, cuino nuggets. M'entens? Vull dir,
1: ai, jo vull venir a casa teva. Ui, m'encanten els nuggets.
2: Però els nuggets casolans, a més, els bons.
4: Nuggets guais, clar. Nuggets amb coliflor dintre per colar-li a la nena que no li agrada la verdura, clar.
2: Nuggets amb coliflor.
4: Però la setmana que no hi són, estic sola, i què faig? Doncs merdejo, bàsicament.
1: M'encanta.
4: I cuino, gravo totes les receptes i, per tant, menjo totes les coses que surten en els vídeos.
1: Que és una cosa que sempre m'he preguntat en els programes de cuina, què fan després amb allò? És a dir, quan el Marc Ribas fa aquell farcit, què passa?
2: La Filipa es posa les botes després.
1: Sí?
4: Evidentment. Ell no, eh?
1: Ell no?
4: En el cuiner
1: bueno,
4: no, eh?
1: Clar, perquè ha d'estar molt fornit.
2: Ha de mantenir el...
1: Ha de fer una dieta proteica. Clar, si el veus fer uns jo què sé, una carn empanada, és que no em surt en català. Carn arrebossada, doncs això no us ho menjarà. Però bueno, bé, en fi, tira.
2: Sí, recordem abans.

0: Tothom ho sap tot del nostre convidat.
1: Doncs bé, atenció, mira, Clara, aquí tens una campana, amb una cara, ben bonica. Aquesta campana serveix perquè nosaltres, per presentar el nostre convidat, com que som uns mandrosos, li demanem la biografia al ChatGPT.
2: Perfecte.
1: Val? Llavors, jo no he contrastat absolutament res. He fet un copy-paste, vale? un copy-paste, paste, pasticho, que és una... Pasticho és una... lasanya en veneçolà.
2: Ah.
1: Sí, es diu pasticho.
2: No sabia això,
1: sí, doncs. Li diuen pasticho. I també és sinònim de quan algú és un fangar, diuen pasticho. Doncs,
3: Sí, bueno, aprenem amb tu.
1: Sí. Cada cop que hi hagi una cosa que no sigui correcta, fas tocar la campana.
2: Me l'apropo.
1: Vale? I ens dius...
3: No confies en el ChatGPT?
2: A veure, soc profe. I utilitzo, clar...
1: Ja el tens molt clichat.
2: Veig ChatGPT cada dia de la meva vida.
1: No es pot aturar això ja,
2: Me la preparo a prop.
1: Vinga. Aviam, comencem. Diu, Clara Fogons és professora...
3: Mira,
2: bé,
1: escolta, entusiasta de la cuina,
2: escolta, també.
1: I és de Castellà del Vallès.
2: Fantàstic.
1: Sí, de moment,
2: estupendo.
1: De moment anem bé. Diu, va començar a penjar fotos dels seus plats l'any 2019 i va obtenir a poc una gran popularitat durant la pandèmia. Sí?
2: Déu-n'hi-do, menjant, Déu-n'hi-do.
1: Vale, molt bé. Diu, va fer les pràctiques de cuina al restaurant Àbac de Jordi Cruz.
3: Oh,
2: sí, home. Home. Amb el Jordi Cruz, bueno, podríem dir que sí, oita, però no.
1: No, això és res, ni por asomo.
2: No, el que passa que pot ser, com que a vegades busca, busca imatges de coses, jo una vegada vaig anar a menjar al restaurant del Jordi Cruz.
1: Ah, clar, i aquí li ha agafat
2: un cruce. Quan vaig fer 30 anys jo vaig menjar allà, però...
1: Escolta, doncs Déu-n'hi-do menjar allà, que hi ha com llista d'espera de no sé quants mesos o anys.
3: Allà no estàvem, jo també he menjat allà.
1: Ah, tu també?
3: Sí.
1: No m'hauria de sorprendre, no?
3: No sé com prendre-m'ho. A part, menjo més enllà del Happy Meal.
1: Ah, sí? Menges a l'Àbac. Sí. I què tal? Us va agradar o no, per cert?
2: Aviam.
1: Ojo!
2: Sí.
3: Ui, que poc ja convençut ha sonat, això.
2: No em va fascinar.
1: No et va fascinar?
2: No.
1: I mira que és car. Es pot dir el preu, el menú de degustació, que val 200 euros?
2: Sí.
3: Una cosa menys, potser, no? 100
2: sí, però
3: llargs.
2: Més el vi, més el en parella, t'acabes gastant 500.
1: Hòstia,
3: és una bogeria, realment.
1: I no et va valdre la pena?
2: A veure, estava bé, però...
1: Clar, jo per 500 m'agafo un avió a les Canàries. Vull dir, clar. Bueno, bé, molt bé. Diu, alguns punts importants són que li agrada fer fotos al seu menjar i que crea vídeos i tutorials. Podeu trobar enllaços de les seves receptes i classes i esdeveniments al seu lloc web.
2: Sí.
1: Quin és el teu web? Aprofitem-lo.
2: No en tinc idea. O sigui, jo vaig fer fa molt de temps...
1: clarafogons.cat, deu ser.
2: No ho sé, no era .cat perquè no estic pagant en dura perquè sóc pobra.
1: Pues .com.
2: No, tampoc.
1: .wix.
2: Un linktree amb, un blog o alguna història merdoseta, però l'estil no és un gran web.
1: Vale.
2: És un lloc de...
1: Home, jo l'he vist, la web, i no està mal.
2: Clar, perquè vaig penjar quatre fotos que són bones, però no hi ha res més.
1: Això és com el menjar, no? Depèn de la foto, sembla...
2: Això...
3: Classes i esdeveniments. De què?
2: Taller esporai, de setmana de... Fem un cap de setmana femení una vegada a l'any.
1: Oh!
2: La cosina molt xula. La meva cosina que fa aquarel·les i coses així, i una altra noia que fa pilates, i ens anem tot de dones a gaudir de la natura i a fer el hippie. Coses molt xules.
1: Que guai! Que guai. Això m'ha recordat l'acudit aquell de tu saps per què els romans no tenen pèls a les cames?
3: A veure, què?
2: Surprise me. Va!
1: Perquè estaven de pilates fins als collons.
2: Bé.
4: No!
2: Ai,
4: no tinc
2: por. Espera,
1: perdó. Va, diu, també té un podcast anomenat Quins Fogons, un espai culinari a Ràdio Silenci amb Marina Antúnez.
2: A veure, Ràdio Silenci no sé quina és.
1: No?
3: Ràdio Silenci ja no com a
2: és perquè ja no existeix.
1: Clar. Ah, ja no existeix.
2: Bueno, no sé. El podcast ja no existeix. Això tampoc era un podcast.
1: Ah, no? Què era?
2: Va començar a ser un programa de ràdio.
1: Bueno, vale.
2: Bueno, però fa molt de temps, quan encara no existien els podcasts.
1: Vale.
2: Això és una cosa molt nova.
1: Sí.
2: I molt de... Molt...
1: Sí, estic d'acord.
2: Antes no es feia això.
1: Antes no. Antes això ho faríem en una ràdio local cutre.
3: Sí.
2: Jo estava en una ràdio local cutre i...
1: Ràdio Castellà.
2: Ràdio Castellà.
1: Molt bé.
2: Però molt bé. Molt,
1: molt bona, no, de cutre no. Molt bé, molt bé.
2: Els meus companys
3: de Ràdio Castellà. Els locals,
2: sempre. A tope. I feia un programa amb la Marina Antúnez, que és una noia que treballa a Ràdio Castellà, i fèiem un programa de cuina juntes.
1: Ah, vale.
2: Després això va passar a ser vídeos de cuina. D'aquells llargs, de 15 minuts, anar a fer

0: coses
1: sí, tenen...
0: ben grosses. Uns bombons així, les dues prenyades, bueno.
1: Oh!
0: I d'aquí va passar, això no es ven, la gent no mira vídeos de cuina de 13 minuts o 15 minuts.
2: Pensant del de res, vídeos de 15 minuts, sí.
0: Ara menys, però en aquell moment encara no hi havia TikTok, no hi havia això, la dèria aquesta d'un minut no acabava de ser-hi, però ja començaven els vídeos curts a Facebook. I vam començar a fer vídeos curts a Facebook.
2: Facebook, eh?
1: Te'n recordes, Facebook?
0: Això sí que és Dantes, això és molt pares. Dantes. Doncs fèiem coses a Facebook i vam arribar fins i tot a Facebook de RAC1. O sigui, treballàvem per RAC1, treballàvem.
1: No us pagaven, no us pagaven.
0: Com ho dic?
1: Fèieu un voluntariat.
0: Fèieu un voluntariat una mica de tontos.
1: Si us acabeu de llevar, heu de saber que no paguem.
0: Exactament. A més, clar, ens treia el basté, veia, no? Perquè ara les noies d'aquests fogons ens presenten, no sé què.
1: O sigui, més, els vosaltres era quins fogons i ell era quins collons.
0: Efectivament, efectivament.
1: Exacte. Diu, explica que intenta fer receptes fàcils, gamberres, a vegades sanes, per tant vol dir que a vegades no.
0: A vegades no.
1: Vale, això m'agrada a mi. A mi m'agrada el que té molt de greix i colesterol, es nota. I que posin una mica calentons en general.
0: No, pot ser que ho hagis... No, no sé si no la caga gaire, tampoc, el xat.
1: Vale.
0: Sí.
1: Sí, això és així, eh?
0: És així, volem provocar.
1: Diu, és fan total del food porn.
0: Total.
1: Food porn, que és fer fotos al menjar?
0: No, food porn és menjar... que t'arriba a la part més primària del cervell.
2: Tu ho veus i dius...
0: Oh, per favor, allò, quina cosa més sexy.
2: Un ovell que regalima.
0: Exacte.
2: Una xocolata que regalima també.
0: El regalim és molt català i molt, molt porn.
1: Una botifarrota, per exemple.
0: No penses, no, perquè això ja és molt fàl·lic. Eh?
1: Clar,
2: heu
1: clar.
2: Vist un tio a TikTok, hi ha un tio, segur que l'has vist, un tio que és... Ital... Bueno, sí, és una cosa... És molt estrany.
0: Així, sí, que pega la massa. Això per mi ja fa una mica de gremilla.
2: Ah, bastant de cringe.
1: És aquell que toca una petxuga de pollastre que sembla... És aquell que massageja una petxuga de pollastre i sembla com un...
2: Sí. Val. És una cosa estranya, però que a la vegada t'atrapa.
0: Sí, vale. però t'atrapa de...
1: Sí, bueno, però ets fan d'això, dius. Ets fan.
0: No, d'això no.
1: Ah, no, això no és el food porn.
0: No, de les coses de regalim i de les coses sexis. Que veus una recepta i dius, oh, per favor, amb quines ganes de clavar-hi queixalada.
1: Vale, va per aquí, va per aquí.
2: Aquesta tendència de fer coses estranyes amb el menjar, o sigui, està com increscendo, no? O sigui, per què la gent fa això?
0: O mig amb boles. Per què la gent fa amb els pizza fora?
1: Hi ha molt... Jo, a TikTok em surt un xinès que cuina sense samarreta. L'heu vist o no?
0: Sí,
1: l'heu vist. Hola, hola, amigo. Sí, sí. Hola, bro.
0: Quin sentit té això?
1: Cap. Jo, de fet, no miro que cuina. No,
0: no... No fa falta que cuinis, vull dir, aviam.
1: Clar, perquè a més, vull dir, està fornit, vull dir, si fos un senyor greixut, doncs segurament ho cuinaria amb samarreta.
0: No és el José Luis.
1: Exacte. Ja. Diu, ha treballat a les xarxes de televisions locals aportant les seves receptes amb el seu to humorístic tan característic.
0: No, cert.
1: Ah, meu, caram, ho sap tot. A quin programa vas estar? O a quin...
0: No, no, fèiem també amb quins fogons, fèiem píndoles.
1: Ah, també píndoles a la xarxa. Sí, escolta, el xat GPT, diu, en el seu moment més popular a internet va ser fent un directe a Instagram preparant una truita de patates. El seu gat va saltar just en el moment que girava la truita, que ha anat per terra.
0: Això no hi ha truita de patates, ni gat,
2: ni gat,
1: ni vídeo, gat tampoc,
0: ni directe de
1: ni directe.
0: No, això no és cert.
1: Això s'ho ha tret de la...
0: Això s'ha tret de la màniga, però seria preciós.
1: Seria molt xul, un moment home, de girar truita i tot a terra per un gat.
0: No, no ha passat això. El,
1: no ha passat.
0: Sí que ha trucat un veí a mig directe, això sí que ha passat. El confinament aquestes coses passaven.
1: Clar, clar, clar.
2: I a més, el confinament tothom era cuiner, eh? També és veritat que es va pillar molt per fer massa madre.
1: Bueno, jo, jo vaig fer massa. Vaig dir, madre, he fet massa, perquè vaig engreixar-me molt al confinament.
0: Bueno, però no
1: teia
0: ningú.
1: No, sí, sí que em veien, perquè feia vídeos i merdes.
2: No, jo recordo de fer cuinar coses elaborades. Sí.
1: Croquetes.
2: Això ja se'm va passar, eh?
1: Sí, croquetes.
0: Tothom va fer això, va fer massa mare, va fer fermentats, kombucha...
2: Sí.
0: Ara ja no, ara la gent ja...
1: No, ara ja...
2: La levadura era una cosa superpreuada, anaves al súper i no n'hi havia.
1: No, ara ja tàpers del Condis, tu, d'aquests precunyats. Ara anem a la part de les... Bueno, escolta, molt bé, has fet sonar molt poc la campana, et coneix molt bé el xat GPT, per tant, molt bé, cada cop afina més, també, hem de dir. I també el grau de famoseo també influeix, eh? Vull dir, com més coneguda és una persona, més dades té. Per tant, ara anem a fer la típica secció del podcast, que és les preguntes al convidat. Som-hi!
3: Tothom ho sap tot sobre les preguntes serioses, o no?
1: Doncs bé, escolta, va, comença tu, Marina.
2: Vinga, doncs el primer que et preguntem, clar, si la cuina per tu és un hobby o és la teva feina... O les dues coses a la vegada.
0: No, jo soc profe d'institut.
1: Ah, no ets profe de cuina, eh?
0: No, soc profe de català, jo.
1: Ah, de català? Merda, amb les castellanades i barbarismes que diem aquí.
0: No passa res, perquè així no em faltarà mai la feina.
1: Ah, clar. O sigui, jo dic vale.
0: Jo també dic bueno. I pos.
1: Pues.
0: Clar, jo ja evoluciono el pos, eh? Jo no faig ni pos.
1: Dic per lo tant.
0: I cantes.
1: Exacte. No
0: passa res.
1: Per lo tant, ara bé...
2: Ara bé, està bé.
1: No, és àrab.
2: Ah, vale.
1: No, és broma. Ah. Perdó, perdó.
0: Jo soc profe de català, però també és veritat que ara, des de fa un temps que això m'està com funcionant una mica més,
1: ojo.
0: Faig col·laboracions amb empreses,
1: ara.
0: Aquestes que toquen pèmpims, diguem.
1: Aquí és on jo anava.
2: Això és el que volíem fer.
1: Aquí és on jo anava.
2: Si donava dinerons,
1: les empreses et busquen, mira, serà la següent pregunta, perquè facis coses amb, per exemple... Un... Què podia ser? Una farina, no que et digui. Sí. Cuina aquest pastís amb aquesta farina.
0: Sí,
1: no?
0: Aquestes ho intenten.
1: Coses...
0: A més, no, és que això és molt graciós perquè el món dels influencers, jo no m'hi incloc gaire, perquè no m'agrada el concepte, però el món dels influencers, sí, és que la gent que hi ha és una mica així. El món dels influencers va com paral·lel a la resta del món. O sigui, és un món a part, ¿vale? I tu treballes... Perquè sí, es veu. La gent es pensa això.
1: Ja.
0: Si les marques es pensen això, no?
1: Aha.
0: I una marca que factura milionades i milionades l'any...
1: Com per exemple...
0: Deia, com per, jo què sé, el que sigui, no? Vinguessin això, et deies de farina, doncs...
1: Sí.
0: Farina, no sé, no m'ha contactat. Pastes gallo, vale? Que et vinguis pastes gallo, que factura una morterada de diners, i et diu, què et sembla si em fas... si fem una col·laboració i et portem un lot espectacular de pastes gallo?
1: Clar, que per ells això... Els hi costa...
2: Et paguen amb macarrons.
1: 20 euros.
0: Intenta't pagar-te amb macarrons. I clar, la meva cara, ara ja, al principi és, bueno, a veure com us explico.
1: Clar.
0: Ara ja tinc una parrafada preparada que...
1: M'encanta, m'encanta.
2: Ja tens un armari de casa tot ple de macarrons i és com...
1: Clar, macarrons, espaguetis...
0: Ja, no? I que a vegades són coses que tu no utilitzes. A vegades recordo una empresa d'aquestes d'espècies, de fajites... Sí. No, perquè tens espècies de fajites per un any. I jo, què faré de les espècies de fajites? Si això era
2: estes.
0: Si fa, no sé, jo crec que he fet tres mudances amb les espècies de fajites que tinc.
2: Ja.
0: Vull dir, i t'intenten i tu dius, a veure, no.
1: Clar.
0: No, vull dir, jo treballo per diners com tu.
1: Molt bé. No? Mira, a mi em va passar una vegada que un empresari em pagava amb pene.
2: Sí. Era una broma, això?
1: No em va quedar mai clar.
0: Què
1: volia? Si era la pasta o no? No em va quedar mai clar.
2: I cuinar és... aprens o és algo que... O ho saps fer o no ho saps fer? O sigui,
0: no.
2: És un do o és algo que si ho treballes...
0: Jo penso que hi ha una part de tot.
1: Ara.
0: Hi ha una part que és de... Sisè sentit.
1: Molt d'acord.
0: Dominar mentalment gustos i tal.
2: Sí.
0: I una altra part que és apresa. Hi ha gent que sap combinar sabors en el seu cap i hi ha gent que no. El meu company, per exemple, és cuiner i és capaç de no tastar el plat.
1: Ah, estàs amb un cuiner.
0: Sí. I és capaç de no tastar el plat i saber quin gust té. O sigui, sap que és boníssim i tothom, quina cosa més bona. I no l'ha tastat.
1: És com el petit xef. Tu vas veure el petit xef? El petit xef, petit xef.
0: Jo vaig veure, ell era capaç d'imaginar-se un plat, no? Sí. Hòstia, això és un talent que has de tenir.
2: M'encantaria viure amb cuiners, que seria el meu somni.
1: Sí?
2: Sí.
0: És preciós.
1: Però només, o sigui, per res més, que estigui en un zulo, vius amb un cuiner, que està en un zulo, cuina...
0: Que no treballa, vols dir, no?
2: No,
0: el cuiner el paro, eh?
2: Sí, estaria lligat amb una cadena allà al meu saló.
0: Perfecte.
1: I a més, no menjaria ni el que cuina, perquè tu menjaries tu i amb ell li donaries torradetes de pa Bimbo amb formatge.
2: Clar. I formatge del dolent, eh?
1: Formatge
2: de
1: l'Olivel. Sí, sí, sí. La vaca que rie.
0: El Olivel és molt car, eh? Millor...
1: La vaca que rie.
0: El de Trepinares, no?
1: Exacte. O el de marca blanca de lonxes, que no pots separar-les mai perquè surten totes enganxades unes a l'altra.
0: Quina ràbia fa això.
1: Horrible, jo no ho puc suportar.
2: Però els cuiners, quan és el típic d'arribar a casa i diuen, ai, no vull cuinar perquè està tot el dia cuinant.
0: Sí, és totalment així.
1: Clar.
0: A casa cuino jo.
1: O sigui, a casa cuines tu.
0: Clar, bueno. Cuiner, quan acaba de cuinar, no vol cuinar
2: més. No vol cuinar més?
1: Clar.
2: Ostres, doncs
0: jo quan acabo de fer una classe, acabo 8 hores de fer classe, arribo a casa i no tinc ganes de posar-me allà...
2: Ja, i vull anar pel carrer escopint la gent que parla català o així.
0: Exacte, jo quan arribo a casa hablo en castellano todo el rato. Niñas, vamos a comer todas.
1: Clar, clar. No, però això que estic molt d'acord amb el tema que és un do. Cuinar. Sí. És a dir, tu pots anar a fer un curset, pots anar a fer... però és algo... Vull dir, jo sí. No he fet mai cuina, cap curset, no sé tallar bé, no, no poso els dits així, no ho sé
2: no
1: fer.
2: Saps,
1: va, aguanto així i un dia em tallaré el dit, però és que m'és
0: igual.
1: I em queden els talls gordos i... però en Sud-amèrica es diu el sasón. El sasón es té o no es té, el sasón. I jo, com que sóc el CC, pues tinc sasón. Però bueno, en fi. Escolta, cada cop hi ha més cuineres. Normalment, els cuiners celebrities eren homes.
0: No sé per què parles en passat, de fet.
1: Ah, són,
2: no?
1: Que ara...
0: Home, el món de la cuinera...
1: Està com rellegat al casolà i, en canvi, el cuiner de l'estrella Michelin, doncs ha de ser un tio.
0: Però això és com tota la societat, vull dir, aviam, per què són els grans CEOs són homes? Per què els grans no sé què són homes? Home, doncs perquè hi ha un moment en què es paralitza la teva vida treballant i és el moment de la maternitat i això és així. O sigui,
1: a tu t'ha passat?
0: Clar, jo vaig haver de redirigir la meva vida després de la maternitat, però jo feia unes classes en aquell moment i vaig haver d'aturar tot. Jo en aquest cas no em dedicava a la cuina, però si una persona, imagina't, no, que treballes en un restaurant d'aquests d'alta cuina, de no sé què, que demanen moltíssimes hores, perquè la cuina demana moltes hores, i tens una criatura, vull dir, tu...
2: Bueno, no pots.
1: Clar.
0: O fas una cosa o fas l'altra.
2: Clar.
0: O tens el crio, o realment tens un restaurant on treballa tota la teva família i tens el crio criant-se dintre del restaurant, que això passa. I això passa als restaurants d'aquests familiars, no? Aquí sí que hi ha, doncs, cuiners i cuineres.
1: Clar.
0: Però si no...
1: Perquè el curs aquest, que tens molt ben après el discurs i m'encanta, el curs aquest feminista és de... té relació amb la cuina, que has dit que feies o no?
0: Sí.
1: Ah, molt bé. Cuina i feminisme.
0: Bueno, el feminisme està inclòs a tot arreu.
1: M'encanta.
0: Podem a tot arreu.
1: Bé. Però com que has dit que hi havia un curs feminista,
0: sí,
1: concretament...
0: És un curs femení.
1: Ah, femení.
0: Però feminista, vull dir, evidentment, perquè...
1: Sí, sí.
0: Perquè qui ho fa, vull dir, són feministes bastant.
1: Ara hi ha algunes cuineres catalanes que estan despuntant, evidentment, la Ruscalleda des de fa uns anys. Hi ha aquesta noia nova que em fa molt riure com ho fa, que té com unes ulleres així... I que, com es diu?
2: Sí, que...
1: Ai, com es diu aquesta? Saps qui vull dir o no? Que
0: la Malbar Cops. Aquesta. Com es diu aquesta? Sí, no me'n recordo, es diu la Nicolau.
1: Exacte. Aquesta és guai, fa molt riure.
0: Aquesta deia exactament això fa uns dies, això de la...
1: Ah, el mateix, eh? Mira, veus?
2: Això de la cuina és molt esclava que sempre has dit, és que és veritat, no? Vull dir...
0: Les dones han cuinat tota la vida, el que passa que, clar, al final, un gran restaurant d'aquests no deixa de ser una gran empresa.
1: Clar.
0: I com a tota gran empresa, una dona...
1: Clar.
2: I no, que deu ser un infern treballar a restaurants d'aquests,
0: sí.
2: Deu ser una pressió, bueno, increïble.
0: Jo no hi he treballat mai, però...
2: T'agradaria?
0: Que... No.
2: No,
1: sí,
2: és un altre tipus de cuina diferent al que tu vols
0: fer,
2: no?
0: Sí, la gent em pregunta, no t'agradaria muntar un restaurant? Dic, és flipant, tu no has vist el món de la restauració?
1: Clar, jo
0: treballo a les 8 del matí, començo a treballar i a 2:45, com a molt, plego.
2: I després cuines a casa teva, tranquil·lament.
0: I a casa meva faig... I després el juliol i l'agost tinc vacances.
1: Home, que... Ai, els mestres, ai, els mestres. Clar, institut o...
0: Institut. Clar, també m'he de menjar, tots els que no volen a casa seva.
1: Uf, ser professora de català a institut és dur, també? No sé si jo muntaria el restaurant. Però, bueno, és a castellà, del Vallès?
0: No, és a Terrassa.
1: Àrea metropolitana dura.
0: Dura.
1: D'aquells que jo no quiero aprender català, no?
0: Dura
1: una mica això.
0: Que quan hi ha dos alumnes que per iniciativa pròpia parlen català, m'emociono.
1: Yeah,
0: o sigui, algun dia que veig alguns nens que parlen pel pati o pel passadís en català i penso...
1: Que fort, eh?
0: Hi ha esperança!
1: Què estem fent?
0: Què no estem fent?
2: Per parlar d'algú menys trist.
0: Va.
2: Tancar això i no acaba plorant, ens expliques alguna anècdota divertida que t'hagi passat cuinant o fent algun vídeo de cuina? Algú que recordis?
0: A veure, anècdotes així que m'hagi passat molt espectaculars no n'hi ha.
1: Bueno.
0: Però sí que és veritat que... Clar, he gravat molts vídeos.
1: Uh-huh.
0: I la gent diu, ai, és que tot et surt bé. No.
1: Yeah.
2: Hi ha intents que no veiem, no?
0: No tot et surt bé. O sigui, hi ha moltes coses que no veiem. O que s'acaben veient, però maquillades. De que maco m'ha quedat per aquesta banda, però per l'altra banda...
1: M'encanta això.
0: Estat destrossat.
1: M'encanta! La trampa!
0: La trampa hi és.
1: Clar.
0: O sigui, intento fer que no hi hagi trampa.
1: Això...
0: I, de fet, modifico la recepta per tal que... quan tu facis la recepta, no la caguis com jo. I a la gent li surten les receptes. A vegades li surt millor la recepta a la gent que a mi.
1: Clar,
0: perquè ja he vist com la cagava. Perquè jo previsora no sóc.
1: Això és com, saps el ficus, que el gires per buscar el punt que és més
0: tal
1: bonic?
0: Qual.
1: Doncs tu, amb el pastís...
0: Que ve la sogra i gires, banda... i gires el d'allò que queda més la fulla verda fora.
1: Exacte.
0: Això és el que faig.
1: Això és el que fas amb els plats. M'encanta,
0: sí,
1: m'encanta.
0: Abans amb les fotos era més fàcil, perquè hi ha una cosa fantàstica que es diu edició.
1: Clar.
0: I clar, agafes i vas retocant allà... Saps?
1: Has arribat a retocar amb Photoshop?
0: Home, no, jo retoco tot.
1: Ah, sí?
0: Jo retoco tot.
1: Home!
2: Una foto... Quan venen, fem les sorpreses, vull dir, és com funciona internet, eh?
1: Jo em retoco la cara cada cop, em trec papada totes les fotos.
0: No només internet, vull dir, al final, tu vols una foto que es vegi atractiva.
1: Clar, food porn.
0: Que es vegi food porn. I hi ha coses que sigui ressaltar els colors, millorar la nitidez...
2: Clar, a mi saps que això ara em fa molta ràbia de que... Em passa molt de restaurants que veig, que veig fotos i dic, buah, això ha d'estar... I després vas i és una bajona, eh? I,
0: sí,
2: no,
0: però...
2: Perquè ho veus que dius, buah, vull provar això.
0: No pot ser aquest canvi.
1: És com
0: no
1: el Tinder.
0: Clar.
1: Aquest és el... Però, què passa aquí? Pues el mateix. Aquest és el pastís.
0: Aquest és tu, és el teu fill. És... No pot ser tan gran el canvi. Però sí que és veritat que a vegades tu veus això i veus aquest color tan brillant amb el teu ull. Però després si fas una foto, i la foto és una merda.
1: Ara.
0: No es veu aquest color. I més amb el menjar. I a vegades tens una llum allà que no sé què, o tens al darrere que t'ha quedat l'etiqueta de la... I això, doncs, la toques o mires, però clar, no pots modificar-ho tant que no reconegui el plat. S'ha de reconèixer. Clar, a vegades, l'altre dia vaig penjar un iogurt, no?, amb una melmelada de maduixa.
1: Quina combinació tan clàssica i tan bona alhora.
0: Molt clàssic, molt bo, molt fàcil, no? Però clar, a la foto no es veia el vermell de la melmelada i era un vermell acollonant.
2: Yeah.
0: Clar, què fas? Doncs retoques a muerte. Vull dir, vaig allà baixar, selección, posar més blancs, vals,
1: capa,
0: no sé què, allà, tot,
1: molt bé. Exposición, contraste.
0: Muerte. Clar, clar, això és el retoc que fas, però perquè tu ho veus així.
2: Clar.
0: I estàs intentant buscar la mateixa imatge que tu estàs veient.
1: Bueno, és el que em passa quan jo em veig al mirall. Jo em veig bé i a la foto l'haig de retocar tota perquè no sóc aquell. No sóc aquell, jo veig una persona gran, decrèpita, jo no sóc així.
0: Això passa molt a les xarxes, però, eh? Vull dir, jo, rai, que encara retoco menjar, i ara ja no hi ha fotos, jo ja no penjo fotos, només penjo vídeos.
1: Clar.
0: Però, escolta, és escandalós a les xarxes, sí, com es retoca tothom.
1: Tot.
0: Vull dir que...
1: Jo tinc un fil, tu tinc un preset que em tira papada, em fa els ulls grans, i si faig fotos de més, ho fa tot gran. I el que és tot perfecte.
0: Veus? No hi ha queixa d'això.
1: No hi ha queixa. A part que després fan allò del...
2: Clar, és que és pitjor, eh?
0: Perquè allò està voltat per darrere, no?
1: Exacte. Sí,
0: dius,
1: què passa?
0: Per què aquell...
1: Per què tot el fons està deformat? Sí.
0: Què ha passat?
1: Sí, tal qual. Volies dir alguna
2: cosa? No, endavant. Ja m'he quedat amb el teu últim...
1: Exacte.
2: De...
1: Sí, sempre. Doncs ara anem a fer la secció per aprendre una mica.
0: Va.
1: Tot podcast ha de tenir una secció per aprendre una mica, que és la del calaix desastre. Som-hi.
3: Tothom ho sap tot sobre el calaix desastre.

0: Doncs mira, avui m'ha agafat per la història, perquè he volgut anar a veure la història de les receptes. I és molt, molt interessant tot el que he anat trobant. Primer de tot, s'ha de dir que la història de les receptes és tan antiga com la història de la humanitat mateixa. Es creu, perquè clar, no s'ha pogut trobar, però es creu que les primeres instruccions escrites sobre com preparar aliments van sorgir a la Mesopotàmia al voltant del 3000 abans de Crist en forma de tauletes d'argila que descrivien mètodes per cuinar pa i cervesa.
1: Clar que sí, home, els aliments primogènits...
0: Pa i cervesa, què més?
1: Jo, ja està. Això ja sóc feliç.
0: Amb això s'han construït piràmides, o sigui que tu podries viure...
2: Pa líquid, vindria a ser.
0: Exacte, exacte. Total. A Egipte s'han reconstruït receptes a partir de representacions artístiques i textos funeraris, ja que no hi havia llibres de receptes. Però sí que, a través d'altres representacions, s'han aconseguit detallar receptes fins i tot que s'assemblen molt a les d'avui dia. En els més antics llibres xinesos, que no són específicament culinaris o llibres de receptes, ja s'hi trobaven referències a la importància de l'alimentació i a les conseqüències que molts aspectes quotidians, com costum, sexe o menjar, tenien en la vida de la gent, és a dir, un menjar sa. Parlaven, a més de
1: ja
0: la...
1: Ja existia el real foodie.
0: Ja existia. I també parlaven de... Atenció, que això m'ha sorprès molt de... Ja estem parlant, de llibres de regles de cortesia que s'havien de mantenir a taula. Sí, això de porta't bé...
2: Nena, els colzes fora.
0: Els colzes fora, no, qui canta a taula, es pixa al llit... Sí, això ja venia d'allà. Les primeres receptes conegudes, és a dir, que ja sí que s'han mantingut, es remunten a l'antiga civilització romana. El gastrònom romà, i ara és quan haig de dir un nom d'aquests que a mi m'agrada, Marcus Gaius Apicius... Ho he dit bé?
1: Increïble.
0: Gaius.
1: No hi ha nom més romà que aquest.
0: Exacte, m'ho podríem inventat perfectament. Va publicar l'any 62, després de Crist, el tractat de Recoquinària, on es descrivien els festins de l'emperador Claudi i de les seves successives esposes, Messalina i Agripina, on allà ja s'expliquen com es feien els seus banquets. I atenció, que això que us explicaré ara flipareu.
2: Va,
0: ja. Jo he flipat.
1: Endavant.
0: O sigui, estic anonadat, però no literalment, evidentment. Era un joc de paraules molt dolent, l'has entès?
1: No.
0: En una edat, m'és igual. En el context català, el primer llibre de receptes conegut és el llibre de Saint-Suvi, una obra primordial de la literatura gastronòmica catalana i un testimoni únic de la cuina de l'antiga Corona d'Aragó. Oh. Us explico, aquest llibre, el llibre de Saint-Suvi, és un receptari medieval d'un autor anònim redactat en català al voltant de l'any 1324. És el primer receptari conegut de cuina catalana i un dels primers receptaris europeus més antics escrits en una llengua que no és el llatí.
1: Això em volia sonar, Això...
0: Nostre,
1: jo tenia aquesta...
0: Ja t'ho van explicar a alguna classe,
1: lloc. Sí,
0: diu,
1: sí.
0: Aquest llibre conté més de 200 receptes catalanes de l'època pertanyents a la cuina mediterrània i amb una clara influència romana i àrab. Hi ha receptes de sopes, de rostits, de postres, però destaquen en les més de 50 receptes les de peix fresc o salat. O sigui, hi ha receptes de peix al 1300. Diu, es conserven dues còpies manuscrites originals. És molt fort, això.
1: Molt emocionat, amb aquesta història.
0: Del llibre de Saint-Suvi. Un està a la Universitat de València i un altre a la Biblioteca Universitària de Barcelona. Aquest llibre és una font històrica fonamental que permet conèixer la història de l'alimentació europea durant l'edat mitjana i, en particular, dels orígens de les gastronomies valenciana i catalana.
2: Oh. Em sembla espectacular.
1: Espectacular. Tu qui diries que és el plat? No? Si et diuen cuina catalana, què et ve al cap?
0: Botifarres seques.
2: Sí?
1: Sí?
2: Sí.
0: Amb tomàquet.
2: Botifarres seques? De tots els que hi ha, botifarres seques?
0: Una mica simple. És el que... quin seria per tu?
1: Gent, sí. Per tu quin seria?
2: Però ja està en la catalana. El fricandó. Bueno, no?
0: Fricandó. Sí. Però fricandó hi ha coses que s'assemblen molt per Espanya.
2: Mar i muntanya. No? Un pollastre amb
0: els camarons. Va, que fa que he dinat a les dues. Veuràs tu.
1: I jo soc molt de sopes,
2: De sopes amb ella, un trinxat.
0: Molt supera.
1: Soc supera, sí.
0: Molt bé. Sabeu què he fet? Què? He agafat una recepta del llibre de Saint-Suvi.
2: Oh!
0: Val? Va. Que estaria molt bé que ara que indaguis amb aquest llibre i agafis receptes d'allà, receptes medievals.
2: No?
0: Bueno, jo he buscat alguns exemples, però segur que n'hi ha més, eh?
2: els crem.
0: I he trobat...
1: Home, doncs és un bon contingut, eh, aquest.
0: És un bon contingut.
1: Estem fent receptes de...
0: De receptes catalanes de fa, clar, quants anys? Quasi... molts. 700, 800.
2: També és veritat que, clar, potser ens trobarem coses que ja no hi estem gaire acostumats, bueno, com arròs d'esquirol...
0: Clar, bueno, mira, per exemple, jo he buscat, a més, com està escrit, una recepta de conill, segons el llibre, i ara anem a veure si
1: podríem fer-la avui.
0: Diu, despullaràs un conill sabat dels horts i el deixaràs net i sense pèl, com la pell d'un nadó acabat de néixer. Aquesta era la indicació.
2: Perfecte. Això podem comprar-lo al Mercadona. També.
1: Sí, ara el podem comprar ja sense el pèl. Si,
2: si, puc no haver-lo de despullar, ho agraeixi.
0: Exacte. Prepara l'espató. No sé què és l'espató.
2: L'espató jo penso que deu ser com la cosa aquella per rostir, no?
0: Ah, clar, per empalar-lo.
2: Per analogia de l'espeto castellà, eh? No sé.
0: Diu, t'agafaràs el temps d'un bon parell de gerres de vi fins que la bèstia del pa agafi el color.
1: Ah, que te les beguis tu, les gerres.
0: Clar, és el que tarda.
1: Ah, hòstia, mesurar el temps en gerres de vi.
0: És guai, Diu, talla en trossos no més grans que la palma de la mà d'un nen petit. Diu, sofregir a una paella amb una mica de greix de cansalada. Diu, apropa al foc unes torrades fins que es confonguin amb la pell del moro. Clar, això... Bueno.
2: Clar. Que quedi morenetes.
0: Que quedi dauradet.
1: Per vegades, clar, sí. Aviam, a veure. Tal, en 3, 2, 1.
0: Va, escolta, estem parlant del 1300. Si es cancel·len sèries de Netflix de fa 20 anys, imagina't això. Diu, trosseja-les dins una cassola, afegeix ametlles torrades i pica-les com la fina sorra del desert, dissola el conjunt en un caldo de bullir del conill i escampa generós un mantell de tota mena d'espècies comunes, canyella, safrà, clavell, gingebre, nou moscada i una mica de pebre.
1: Bueno, aquestes les tenim totes avui dia, encara.
2: Escolta, ho tenim tot, això podria ser una recepta clara. Fogons tranquil·lament, perdona, si no vols l'ho de despellejar el pobre conill. Doncs
0: pues ja pots està. Dir que fas una recepta medieval. De 700 anys. Medieval.
2: No?
0: Ho tens allà. Aquí tens un filon, eh?
2: Escolta, tinc un filon, m'agrada molt. Te'l regalo tot. A més, això segur que no tinc competència, perquè la penya Instagram no està per fer aquestes coses, eh?
1: No,
0: toma.
1: No, estic tartars.
2: Sí, estic tartars. Sí. El cheesecake d'aquest que es desfà, que dius, pots acabar-lo de coure, que també, pel mateix preu, l'acabes de coure i també te'l pots menjar.
0: Jo sí que estic tartar de tots aquests, que estic tartar. No, s'entès? Bueno, és igual. Vinga, anem a la gola del llop amb l'ai del llop, que ja la tenim aquí, endavant.
3: Tothom ho sap tot a la gola del llop.

0: Hola, ¿qué
1: Hola.
0: tal? Bueno, a veure, Clara, primer de tot, cuidado.
2: Ojo.
0: Ojo, peligro.
2: Tot, ja, tot... Ho fet a català, eh? Comences
0: no
2: malament.
0: Ho he dit tot
1: no
0: malament.
1: Res.
0: Cuidado, ojo, peligro.
1: No passa res.
0: Vale, no, que, aviam, compte, ull viu, amb,
2: ah, sí.
0: Amb aquesta idea que t'han donat, perquè... A mi me huele que t'ho poden copiar, això.
2: Ah, ja està.
0: Bueno, hi ha hagut gravat, còpies o no hi ha hagut còpies?
1: Sempre hi ha còpies.
2: T'han copiat, eh?
1: Sempre hi ha còpies. Clar, sempre. La gent
0: vam... És que la gent...
1: Quan vaig començar, jo vaig començar amb la pandèmia perquè m'avorria com un ostre.
2: Sí.
1: I vaig dir, goita, m'agrada fer fotos. M'agrada cuinar. I m'avorreixo.
2: I vas fer un mix.
1: Saps? Allò de, cop, saps? Barrejant les coses aquí, dius, ah, doncs per què no faig això, no? I va arribar un moment que vaig començar a fer directes com tothom durant el confinament, que ara ja ningú fa directes.
2: No,
1: no sé si no conec ningú que faci
2: directes. Bueno, és que si em fas, mira, no, ja no hi ha la falera.
1: Si no és a Switch, ai, Switch, com es diu això?
2: Twitch.
1: Que, que vella que soc per
2: no,
1: la
2: no, però Switch,
1: per l'amor
2: de Déu.
1: Si no ho fas a Twitch, no, la gent ja no mira directes. Doncs en aquell moment jo feia directes i els feia una mica així com de gràcia. I l'Instagram anava una mica per aquí. Volia fer, bueno, que fos una mica divertit, perquè tothom era com molt seriós. I el vam-se tenir una receta de no sé què, no? I el tema de fer-ho en català i fer-ho una mica amb conya, de vigileu, no mengeu gaire d'això, perquè us posava un cul de la mida del Brasil.
0: Lo de la rotonda del Google Maps.
1: El que fa rotonda, vale?
0: És una cosa que faig servir.
1: O sigui, se'm veu el cul, ja m'estan posant des del Google Maps, ja se m'està veient, saps? O m'estan posant rotonda, o ja té capital, ja té ciutat capital. Al meu cul, no? Això són coses que fèiem per, bueno, per riure, perquè la gent això, no? S'ho agafés una mica com menys seriós.
3: I és un estil que t'han copiat.
1: I és un estil que han copiat.
0: Qui?
1: Ara hi ha
0: volem
1: molta gent...
0: No volem.
1: És que això és molt petit, eh? El món dels influencers, els catalans més, és molt petit.
3: Sí. Veritat, de cuina jo no en conec gaire, els d'influencers
2: catalans. No, o sigui...
1: I en general.
3: Hi ha un dillo d'influencers de cuina en català.
2: Que no l'estiris del...
3: No, però no malament.
2: Menja't una galeta, no sé, de xocolata.
0: No, però sí que jo et volia preguntar si hi ha, en plan, teniu un grup d'influencers?
1: Potser sí, eh? Jo no hi soc.
0: Ah, vale, d'acord.
2: Oh, per favor,
1: sí.
2: Inclueu-la.
1: No, per favor, no m'hi inclogueu mai
2: de
1: la vida.
2: No l'inclueu.
1: Sisplau, gràcies. No, jo no sóc aquella, eh? De fet, em conviden a merdes així d'influencer i...
2: I no
0: és
2: hi
0: que,
2: vas.
0: És que la Clara...
1: No, sí que hi vaig, però...
2: M'encanta.
0: Peix fora de l'aigua, una mica.
3: Vas pels càterings, només, no? Jo
1: sí.
3: També ho faria.
1: Bueno, i que vaig allà, que tothom...
0: Com per quedar guap.
1: Tothom molt preparat, no? Ja. Ai, ara és el moment de gravar, no? Algú treu un mòbil i tothom... I clar, jo no tinc res, perquè no està fet per mi, això.
2: Clar, ja, t'haig de dir que a mi em fa enveja. A mi no em conviden mai a aquests postos i m'agradaria anar enfadat i treure el mòbil i fer...
0: Hi ha molta gent sent buida d'ànima, eh?
2: És igual, jo vull ser buit d'ànima.
0: En aquests poets,
2: vull levitar, vull, no vull caminar, vull desplaçar-me sense caminar.
0: A mi no em
2: però...
1: fa molta mandra.
0: Sí,
1: a
0: mi també.
1: I ai, tots som superamics. O gent que veus a xarxes que dius...
2: Amistat
1: ai, que simpàtica. I allà són imbècils.
2: Exacte.
1: I dius, doncs quina tia més rància.
2: Ja. Però es quaia això també.
1: Jo al final, mira, si som rància, som rància a la cara, m'entens? Vull dir, a mi, ja la gent, ets igual que Instagram. I tu, igual,
0: sí,
1: perquè jo si t'ho he de dir, t'ho dic. Tal qual.
0: Sí, sí.
2: Clar.
1: I si de fotre conya la faig, però si no, no faré tampoc el paripé.
2: M'encanta.
1: Hi ha gent allà que està així, no? I després...
2: Sí, sí.
1: Bueno, no, és molt seriós. Dius, escolta, quina poca sinceritat. Sí, hi ha gent que copia i hi ha un món...
0: No ens està agradant gaire aquest món. A mi no m'agrada gaire.
1: A mi tampoc.
0: I a mi m'encanta perquè la Clara s'etiqueta com a Inflomerdi.
1: Total.
0: I m'encanta el concepte Inflomerdi.
2: M'agrada.
0: Vale? Bueno, a veure, tot el tema de les receptes de la cuina catalana, de cop he pensat que jo soc vegetariana i molts cops em quedo fora.
1: No, però a mi no.
0: No, amb tu no, Cuqui, no ho dic per tu. Però que a la cuina típica catalana... De cop et quedes furíssima, tia.
3: Sí, a mi
0: no, ajudeu-me.
3: Només s'ha begut l'escalivada.
1: La calçotada és totalment vegana.
0: Sí, això és veritat.
1: Pots fer un trinxat vegà, és una mica merda, perquè no tens cansalada, m'entens? Però pots fer un trinxat vegà.
0: Sí, ja.
1: Podem fer una escudella vegana, també. I també és molt bona.
0: Com? Em pots penjar un vídeo d'escudella vegana i ploro? Perquè
1: ara potser no tocaria.
0: Però és que ploro, m'encanten les sopes i les coses així.
2: No t'agrada el
0: tempé?
2: El tempé?
1: El tempé és una puta merda, perdona.
2: Ah, doncs a mi el tempé m'agrada.
1: Sí?
2: Bueno, perquè quan no vull menjar carn, doncs tallo el tempé I el tuesto així, vuelta i vuelta, i el foto d'una manera.
3: Jo
2: tempe
3: no és
2: el
3: que més amb... quilos de ketchup.
0: Jo no és el que més em crida. Jo soc més de marinar tofus i llavors amb això pues, tan
2: fascosa. Per què és una merda el tempe?
1: M'agrada més el citat. És que el tempe té alguna mica...
3: I totes aquestes...
1: Això m'hi haia utilitzat molt aquesta paraula com per menjar. El menjar estúpid és un menjar
3: estúpid.
1: Que no té... La carn de, jo què sé, per exemple, la carn de gall d'indi és estúpida. Per què? Perquè és, no sé, sí, és com sense gust, sense cap mena de sentit. Doncs el tempe és una mica així.
2: Bueno, però jo, al final, no sé, entre una...
0: Vinga, va, prou, vinga, Jordi, que ja el
2: veig. T'empenyes a fer-ho, t'empenyes... Ara, ja està.
3: T'empenyes a fer aquests jocs de paraules.
2: Perdó, perdó.
0: Vale, vale, jo m'he recordat d'un dia, és que clar, jo segueixo la Clara de fa molt de temps i llavors em fa molt, bueno, hi ha moments que m'encanta perquè és com icònica contestant a la penya. I me recordo d'un dia que la gent, que algú, una persona, es va com enfadar perquè et va dir que com mira, que cocines encima d'un trapo o algo així.
1: Mira,
0: que et van criticar el set, que és com, ai, noi, que no teniu feina per anar a criticar.
2: Però cocines encima d'un trapo?
1: No,
0: no, però llavors ella ho va explicar i té com molt sentit, perquè és com, a veure, si els fogons, pues, jo què sé, la puta vitra o els fogons, el que sigui, potser no és cookie, saps? I de cop ella pues, es munta allà un set, posa un drap, no sé què, et posa l'olla, però que...
1: És que això hauríeu de veure com gravo jo. Si jo gravo, casa meva és una casa anglesa, que és una casa tub. Només té dues finestres i, clar, jo gravo amb llum natural, perquè la llum artificial pel menjar a mi no m'agrada.
2: Una casa tub. O sigui...
1: Una casa tub.
2: Tub.
1: Vale? Finestra... Finestra,
2: forat,
1: a
2: forat.
1: Punta i punta. Sí. Clar, a una punta hi tinc la cuina menjador, que no hi ha gaire llum, i a l'altra punta hi tinc l'habitació de la meva filla. Què faig? Gravo l'habitació de la meva filla. Clar, jo cuino a l'altra punta de la casa i porto les coses molt interessant, però el passadís, tot el passadís de, no sé,
2: no ho puc creure.
1: 12 metres, doncs, clar, així, amb la cosa bullint, la poso damunt d'un drap per no cremar,
2: per no cremar la taula on després la teva filla deu fer els deures.
1: Efectivament. Clar. I clar, i la senyora em deia, és que vas a quemar el trapo. Dic, a veure, senyora, tranquil·la, el foc està com a 12 metres de del trapo. O sigui...
0: Que m'encanta perquè li va fer com tota l'explicació del rotllo. Miri, senyora, jo el que faig és... Ta, ta, ta, ta, ta, ta, i li va fer tota aquesta explicació que ens acaba de fer en un comentari i es va quedar tan a gust la tia que vaig pensar, ole tu, tio, saps? O sigui, prou. Perquè realment... És que el food porn també va d'això, no? Del xup-xup, de cop, els fumets...
3: Ara es porta també... Jo no sé per què em surten coses estranyíssimes de menjar, com els, la gent aquesta sexy
2: com
3: a, i tal.
2: Aquell caricien
3: exacte,
2: a la petxuga.
3: Exacte, però ara em surt també moltíssim gent cuinant a les habitacions, rotllo, haciendo langosta en mi dormitorio.
1: No sé, no m'ha sortit mai,
3: No et surt? No. I llavors cuinen al llit.
1: Mira que
3: llit.
1: Jo sí que cuino a l'habitació.
3: per això m'he recordat, ara hi cuinen al llit. Sí, sí, però rotllo plats mega elaborats, amb planxetes així petites. I, sí, sí, sí.
1: Doncs a veure si encara ho estem parlant, ara em començarà a sortir,
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Ja està, ja l'he oblidat, ja l'he oblidat, que us sapigueu, ja sortirà tot arreu.
1: No m'ha sortit mai, això.
3: Sí, sí, doncs a mi, ara et sortirà, ja veuràs.
0: A mi també em passa,
3: que... que els senyors toca...
1: Sí, sí, els senyors, a més, una mica,
2: Perquè... Però bueno, hi ha gent que l'habitació li fa olor a peix i després de cuinar, també.
1: I sense cuinar, anava a dir, sense cuinar.
0: Oh, però a mi també em passa que a la lupa d'Instagram em surt tot de menjar,
3: Sí, sí, sí.
0: Tot el rato.
3: Jo és això, jo és tot vídeos de menjar, no cuino mai.
0: Menjar gats.
2: Millor no us ensenyo què surt.
0: No ens ensenyis, Gerard, no ho volem saber. No. Escolta'm una cosa.
1: Que té, que mira molts vídeos d'Instagram de cuina, després no fa cap recepta. Molta gent les guarda.
0: Jo sí, les faig.
1: La majoria de les meves, dic les meves seguidores, perquè jo penso que el 70% són dones, em diu, mira, jo gravo totes les teves les receptes, les guardo totes, però no en faré cap mai, o sigui, mai de la vida.
0: I per què les guarden?
1: Perquè els semblen precioses, i algun dia ho faré.
0: Està molt bé, està molt bé.
2: M'encanta, et sembla preciós.
0: Ai, doncs jo sí que les faig,
3: Jo també sóc aquesta persona, Miro moltes coses de menjar, però cuino poquíssim.
2: Ah, doncs jo encara sóc dels iaios que busco la recepta a YouTube.
0: Hòstia, nano.
2: Entre YouTube hi poso patata amb sípia amb patata, i ho poso a YouTube, i ho poso a por dos. Llavors, i surten senyores...
0: Buenas tardes!
2: Exacte.
1: Una cullerada aquí!
2: Sí. Se sent malament, es veu, ensenya, no? Allò de que veus els aliments abans de fer, que no cagar, te'n va ensenyant.
0: Ara, 50 grams de no sé què.
1: Senyora, pot posar la llista.
2: Exacte. Ja no, jo sóc d'aquests. Encara ho faig així,
1: Sóc meu pare també, però jo ja clar, penso que ja no
2: merda,
1: puc
0: parlar. Ja prou.
2: Fatal, Merda.
0: Que fort. Vale. No, clar, jo, no sé, jo sí que les faig. O sigui, jo els dissabtes, diumenges, que som a casa i tal, va, què dinem avui? Hòstia, no sé, i miro i ens inspirem.
2: Home, però has de tenir
0: tinc guardats tot de coses que durant la setmana he vist i de cop és com, vale, què fem? Que em falta alguna cosa? Doncs baixo i compro.
2: A veure, tampoc pots variar massa si ets vegetariana.
0: Escolta'm una cosa, és una mentida.
2: Tres o quatre plats?
1: No, al contrari. Perquè vegetarià, perquè tingui gust de moltes coses, varien una barbaritat, ja, perquè si no t'avorreixes.
2: L'Eura et mola?
0: A mi m'agrada estar bona.
1: Sí, eh?
2: L'Eura, eh?
1: Sí, sí.
2: A tu no, veig?
1: A mi no m'acaba de flipar.
2: Jo vaig comprar-me una
0: si
2: que era...
0: Si ho compareu amb una xuleta, pues
1: no,
0: igual
1: no. No soc de carn, no m'agrada la carn, per tant, jo menjo bastant vegetarià. Clar, però, bastant vegà.
2: Jo no entenc algú que és vegetarià perquè ha de menjar algú que s'assembla a la carn. Però jo no menjo un bròcoli amb gust hamburguesa.
1: Sí, sí, mira, això seria el comentari cunyat,
0: per...
1: però...
0: Sí, és bastant de cunyat, però dona per un programa. Però jo t'he de dir que a mi la carn m'agrada. Llavors,
3: clar.
0: Jo no menjo carn per una qüestió meva, que no...
1: Ètica,
0: sí,
1: ja
0: que no
2: i per tant l'Eura et fa recordar com menjar carn.
0: Clar, per mi que existeixi chorizo vegano és una fantasia. Perquè no mato a ningú i no ho deixo. Saps què vull dir?
2: Però millor,
0: que algú li sembla una aberració, pues que es foti, no sé, o sigui, a mi m'encanta.
1: I és que
0: no contamina el doble, no? És que a més no contamina el doble.
3: No, però veu que sí que són productes com ultraprocessats.
2: Ara, aquí anava jo.
1: Vegano, potser sí.
0: Però, Eura defensa que no, però clar, jo què sé, no soc jo aquí.
2: Per, a veure.
0: Saps? A veure, jo això no ho sé.
1: Depèn de què, o sigui, el seitan, per exemple, si te'l fas tu, és igual de processat.
2: Et pots fer el seitan tu mateix? Sí. Però què és el seitan?
1: El seitan és gluten,
0: això ho fa tot.
2: És com soja? No,
1: el seitan és gluten. O sigui, agafes una massa de farina amb aigua, fas una massa com si anessis a fer un pa, i després el que has de fer, és molt curiós el procés del seitan, jo l'he fet, si no l'has fet, és molt xulo de fer. Agafes i el rentes sota l'aigua, el vas com rentant mentre el vas amassant, i es va perdent tot el midó de la farina i et quedes només amb el gluten.
0: Carai,
1: és super curiós.
2: Clar, i si ets celíac i vegetarià,
0: no pots menjar.
2: Si ets celíac i vegetarià,
3: hi ha gent que veu d'aura i menja seitan. És un perfil de persona, eh?
1: És aquest perfil de persona de no, perquè jo tal, però després
0: menjant seitan.
2: Oh, i tant, seitan.
0: No pot parar. Bueno, última cosa de la meva secció. Vale, tu convius amb un cuiner, aleshores...
2: Això m'agrada.
0: Convius, bé, d'acord, tens una...
3: Okay.
0: Però vull dir, creus que des del món dels cuiners com professionals o tal, és que ara no sé com dir-ho per no quedar malament, però bueno, creus que senten que hi ha com intrusisme laboral amb el tema de les receptes d'internet i tal? O,
2: ui, però ella
0: o no?
2: Està fent intrusisme laboral, llavors?
0: No, li pregunto perquè m'ho expliqui, perquè és un dubte que tinc.
1: Jo
0: I
1: penso...
0: com que la meva secció bàsicament és resoldre els meus dubtes, doncs jo pregunto.
1: Jo penso que el món dels cuiners està tan... Ara no em surt la paraula en català, eh?
0: Digue-la en castellà.
1: Ensimismado.
2: M'encanta. Vale. Alumnes, mireu-la, eh?
1: No sé com es diu això en català, hi ha paraules.
2: Ensimismat.
0: No sé ni què...
1: Ensimateixmat.
2: Ensimismat.
1: Estan tan fixats...
2: Endogàmic?
1: Sí, però endogàmic és que s'ho fan
0: no, que ells.
1: També és endogàmic, però estan tan obsessionats amb ells mateixos i amb les seves pròpies merdes, especialment d'egos, de divisme, saps? De rotllo divas que te cagues, que la resta... Són vils mortals. Vull dir, que jo vagi allà i faci quatre merdes, els fa com gràcia.
0: Ja.
1: Saps? Jo he conegut molts cuiners i molts... Ai, que mona, que no sé què, fa
2: et miren per sobre l'ombro.
1: No.
3: Mai sabrà fer una esfarificació.
0: És com el peluche, no? De l'equipo.
1: Bueno, és com si jo veig, no sé, un guiri que parla català i penso, ai, guaita, que graciós. No em fa la competència, a mi, m'entens? Vull dir, jo crec que tampoc faig la competència a cap cuiner.
0: No.
1: I de fet, a vegades em diuen, sí, perquè ella és cuinera, fa d'això. Jo no soc cuinera, vull dir, jo soc pringada, que m'agrada cuinar.
2: Que corres amb la cassola de punta a punta de la casa.
1: Exacte, clar, i a vegades me la foto per sobre, bueno, aquestes coses.
2: Això hauries de gravar, això...
0: Un petèria.
1: Bueno, això ho he fet alguna vegada. Això es veu així, però la part de darrere, a part de que això que deies al principi de tot, de com pot ser que per fer un pa amb tomàquet embruti tot, jo embruto tota la casa.
2: M'encanta.
1: O sigui, noto la cuina i la casa sencera.
2: M'encanta.
1: Clar, foto un like de l'habitació de la meva filla, la cuina feta un cristo també. Tinc una habitació plena de plats, platets, ulletes, merdetes, coses cookies per fer la foto, que també fot un desbarojos d'allà.
0: Que després no fa servir tampoc el dia a dia, que és només per fer...
1: Que no, evidentment, no faig servir mai, només és per fer una foto cada dos anys, o sigui...
0: Clar, és que hi ha tot aquest món, també del menaje, que tampoc sé com es diu en català, l'utilleria... No,
2: a truar.
0: Bueno, és igual, això ja m'heu entès.
1: Les merdes
0: d'això, dels platets... Home, hi ha unes senyores que així que deuen viure com a Escòcia, així com amb les boires i tal, unes senyores que cuinen també sobre de trapos i que fan com uns pastissos que els hi posen al terra.
3: Que
0: maco,
3: eh? També.
0: Això no para sí. de sortir-me i penso que aquestes senyores són moníssimes. Sí. Jo vull ser aquestes senyores de cop quan sigui gran.
1: Jo vull tenir l'armari d'aquestes senyores.
0: Sí, amb així aquests mentals com medieval. Bueno, medieval. Sí. Sí.
2: Jo tinc un trauma amb el de cuinar sobre trapos, perquè una vegada vaig fer unes pancakes, com diria això?
1: Unes tortites, unes típiques, sí.
2: I saps que es deixen en un panyo, no? Perquè no perdin la calor. Sí. Doncs aquell drap, jo sense saber-ho segurament, havien netejat alguna cosa amb producte desinfectant, però tal, no? I vaig tapar-les i una... Doncs vinga, començo a servir.
0: Bien.
2: I tu, home?
0: Amoníaco.
3: I aquella gent ja no.
1: H7.
2: Sí, que no, H7, exacte.
1: No?
2: Fa, la gent deia...
3: Ai, quin greu.
2: Però jo, home, però he estat una estona, no? I tal, i al provar-la deia, com pot ser? Què és aquest gust? I és que havia agafat tota la impregnació d'aquell drap.
3: Tots d'ausències, no?
2: Sí, bueno.
1: I no és un clàssic, els draps, igual que si els rentes amb suavitzant i després poses pans o poses cosetes, després tot té gust de mimosit. Sí,
2: exacte.
0: Que és allò que els has de bullir, no sé què, i en com també... Bueno, jo també, a part de menjar, em surten aquests hacks de tutorials de com limpiar no sé què, saps? És com super...
1: Aida, no vull dir-te res, però...
3: Compartiu l'algoritme d'Instagram.
1: No, l'algoritme es pensa que ets una marujona, eh?
2: Ara!
0: Clar, però és que no que soc! Però una cosa, és que cap ho dubte!
2: Ho és.
0: Ni confirmo ni desmiento. Soc una maruja. M'encanten aquestes merdes.
1: A mi em surten coses de cuina, després coses de fer-te merdes a casa, perquè deu pensar-se que sóc això, manetes, o pobre.
2: Bricolaje.
1: I què, hack? Hazte tu pròpia mesa de no sé què merdes con tal, així. Sí, i les altres coses que em surten són de plantes.
0: A mi surten aquests que jo em té com una senyora d'hogar d'Estats Units als anys 80. El meu algoritme.
3: Que no, però home, si et guardes...
0: També et diré que res més lluny de la veritat.
1: Sí, clar, potser sí que ho tens una mica reina, però si les fas...
0: Bé, doncs ja està, nois. Doncs
2: pues molt bé, ens ha encantat.
0: Gràcies.
2: Superbé, has resolt tots els dubtes que tenies?
0: Sí, tots.
2: Doncs ara anem a l'edició Millennial amb la Marina. Va, som-hi.
4: Tothom ho sap tot, edició Millennial.
2: Molt bé, Marina, vau tot teu.
3: Doncs l'edició Millennial, clar, bàsicament és un viatge nostàlgic per la nostra infància i adolescència.
1: Perfecte, m'encanta.
3: Llavors,
0: també ets Millennial.
3: Tu també ets Millennial, no? Sí.
1: Jo estic d'aquella generació que ja no sé què vol dir Millennial, m'entens?
2: Tu tens menys de 35.
1: No, jo tinc més de 35. Però jo tinc menys... 36 i en faré 37 aquest any.
2: És Millennial 100%.
0: Millennial,
3: però
0: sí.
3: Des de la teva...
2: Que no, que si jo sóc Millennial i jo faré 38.
3: Jo, clar, he pensat, Millennials, menjar, tal, el menjar també pot donar nostàlgia... Llavors, he com intentat desbloquejar records de coses que menjàvem de petits que ara no existeixen per alguna raó. O sigui, per exemple, va haver una època de caramels que no et bastaven menjar-te'ls, sinó que els havies de portar enganxats al cos. Us en recordeu d'aquells anells de caramel que et feien sentir com una senyora de Sarrià? Que, per què,
2: sí,
3: això?
2: Era un anell que era molt gros, un xupete.
3: Que tu portaves allò durant una setmana, potser, i anaves allà xupant, i o les pulseres de pastilles que et deixaven tot el braç.
2: Les carilles.
1: Sí. Les fan com un rellotge amb una pastillota immensa.
2: Això és un plàguet, de lo nostre, perquè lo nostre eren unes pastilles que t'anaves menjant.
3: Però jo sí que vaig arribar a veure aquell de pastilla gegant amb l'altre. Segueixen sent les joies més cares que he portat mai, aquestes, o sigui que... Menció especial també als caramels, que eren una flauteta i feies música, tot posat de sucre.
0: Oh! Sí,
3: i tocaves molt els collons a casa teva.
0: Sí, ambient d'azúcar, la nostra...
3: Sí, home.
2: Perquè a més eren com de colors i era guai, no? Hi havia una vermella, una blava, una...
3: Sí. Creies allà Mozart, saps?
2: Sí.
3: Durava tot el dia el caramelet aquell.
1: Bàsicament.
3: Després hi havia el món dels xiclets, que també era una moguda en aquest sentit. Hi havia els xiclets pintallavis, recordeu els que es xupaves i et pintaves els llavis?
2: Sí, jo me'n recordo perquè
1: ho havia fet. Aquests que eren així com allargadets, com en forma de supositori.
2: Sí. Jo m'havia pintat molt els llavis amb aquells xiclets.
3: Recordes?
2: Xupaves la puntita, et pintaves.
3: Sí.
2: D'allà vaig acabar ja els divendres en un local amb perruca i tal, però vaig començar per aquí.
3: Doncs mira, això et va... Sí. Després hi havia el boomer quilomètric que s'havia maduixat durant aproximadament 5 segons.
0: Això no existeix.
2: El boomer era aquell que estava enrotllat. Era aquell xiclet enrotllat?
3: Sí, que òbviament el menjaves tot d'una sentada i acabaves amb un quilo de...
2: Sí.
3: Però sense cap mena de gust. O sigui, tenia gust rotllo de segons.
2: Ja per això jo feia un tallet, 5 segons, tallet, perquè durés, no? Perquè i anaves a posant tallet a tallet.
0: Sí,
2: I és que era molt de boomer. No de millennial. Va.
3: I els cinebooms, recordeu els cinebooms?
0: Sí,
1: que allò existeix.
3: Jo crec que això crec va ser il·legal.
2: No sé què és.
3: Això era molt picant, allò, eh?
1: No sé si són iguals, però hi ha finibooms ara.
3: Sí? Eren uns caramels que picaven, picaven un huevo i tu els donaves a la gent a veure quina cara
1: posava. Bueno, eren com àcids, no? No picaven més.
2: Sí, era àcid, era àcid.
1: No eren com les xutxes aquelles de guindilla, que allò pica.
2: Era més de salivera.
3: Sí, sí, sí, però allò per un tema de salut pública no es pot vendre a dia d'avui.
2: No,
3: el món de la galeta era molt ampli també.
2: Perdó, el petaceta, el dius o no?
3: El petaceta.
0: Això existeix, però
3: això es porta molt ara. Home, ara els cuiners
0: li
3: posen a les coses
2: el petaceta? O sigui, un peix al forn amb petaceta?
0: Home, el peix al forn no, però allò un d'això de xocolata i petaceta.
3: Els còctels també.
1: Això és molt guai, això és de tenir un dia amics a casa.
2: A les copes?
1: Per exemple, saps allò típic que fas que també és com molt de millennial, molt de boomer.
2: El gin tònic.
1: De fer en les vores de la copa.
2: Sí, curar-li el suc. Sí.
1: Doncs ho fas amb petacetes i la gent flipa. És molt divertit, això.
2: M'encanta,
3: ja ho faré. Gran idea,
2: Però quan ho mulles no ja peta, allò.
1: No.
2: Només peta la boca.
1: Et peta la boca.
0: Uau, que guai.
3: Que gran lifehack aquest.
2: Ja,
1: igual que si poses dintre de xocolata i fas bombonets, també queda molt guai. Això per festes amb amics és molt divertit.
2: Bueno, està molt bé que et peti la boca.
3: Sí, i a més, i això, i si tens un bar, doncs pots cobrar 30 euros la copa.
1: Per exemple...
3: Ja hem sentit la broma.
1: Hem intentat
2: ignorar-ho. Al guret. Bueno, gràcies, guret.
3: La galeta era molt ampli, també. Hi havia els dinosaures, que eren molts mítiques, que jugaves amb ells.
2: Home, els que abans eren de l'U, i ara diré un altre nom, que eren les galletes L'U dels dinosaures.
3: Eren de l'U?
2: Sí.
3: Ah, jo això no ho recordo.
2: I ara ja no.
3: Aquestes
2: són Dino.
1: Ara són Dino. I hi ha ara els ous i tot.
2: Els ous de dinosaure. I és més, abans venien 3 per paquet i ara venen 4.
0: Sí. No
3: és que em som una generació maltractada, tio.
2: I és més, jo estava obsessionat perquè em toqués un que tenia un caparazón de tortuga amb molts pinxos.
1: Sí.
2: Era el meu prefer. Sí. I jo obria i si no hi havia aquell, no volia. Jo sucava, el sucava perquè aquella galeta sucada... Ara m'està venint gana. Era una galeta boníssima, és a dir, tova.
0: Sí. Jo sabia on sucava els dinosaurios. El suc de taronja. Us juro que m'encantava sucar els dinosaures al suc de taronja.
1: Bueno, a veure, la vella, jo suco en el cava, m'entens? Vull dir, si suca els carcanyols al cava, tu pots sucar al suc de taronja.
2: Però jo t'has de dir que, com que m'horroritzava que el cap...
3: No, no, perquè ens emocionem recordant coses.
2: Com que el cap no volia que quedés dur, ficava tots els ditots. És a dir, jo sucava la galeta introduint bona part dels dits perquè quedés tota sucada i quan notava que es començava a enfonsar els meus dits, la treia tota i me la posava a la boca.
1: El tema és sucar-la tota i ficar-te-la a la boca.
0: Podríem dir que és la primera convidada que entra al trapo amb Gerard CC.
2: És el trapo que li van criticar.
1: Parla de cuina sexy.
2: Exactament.
3: Bueno, és que ara ja no sé com
0: comparar
3: això.
0: Ja no parlo.
3: No, però això, les dinosaures aquestes que segueixen existint, però ara us diré una cosa, que jo menjava molt de petita i que realment ha desaparegut, i no sé per què, si algú sap per què ha desaparegut això, que ho digui, sisplau, que eren unes galetes petites d'os panda que venien en bosses molt petitetes.
1: Això
3: saps
1: és,
3: el que és?
1: Això existeix.
0: Les Hello Panda.
1: Sí, el Hello Panda existeix.
3: Què?
2: Però és com un cereal, quasi. Pots fer-lo de cereal.
3: Però no ho he vist mai a un súper, això.
1: Sí, perquè el súpers no hi és.
3: On he d'anar a comprar-ho?
2: A les botigues latines.
1: Sí, no, a les orientals.
2: Ah.
3: En sèrio?
1: Jo aquí crec que en deveu tenir. Aquí al barri en deveu tenir. Sí.
3: Però això abans era, o sigui, era algun normal de súper. Sí. Per què de cop ha passat a ser algú de botiga especialitzada?
2: Perquè potser era insalubre...
1: Potser era una mica il·legal. Hi havia alguna cosa, que alguna droga per dintre.
3: Pues estic flipant, és que era un manjar, allò. Pues t'ho prometo que ho buscaré, eh? T'ho prometo perquè...
5: Set de ràdio. Són les 9.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Set de ràdio. Són les 12. Set de ràdio. Són les 12.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a...
0: Set de ràdio. Són les 12.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música.
4: It's gonna be alright.
5: Esta es la radio. La radio.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No.
1: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
2: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
3: Si Ricky Rubio aguanta fent girar la
4: quatre
3: pilota.
4: Quatre pares i encontré aquello que no supe.
1: No pots viure sense connexió al mòbil. No pots viure sense carregar la bateria del mòbil.
0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al...

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè...
1: Set de ràdio. Són les 5.
2: Es la consigna que siempre nos ha acompañado y que eternamente defenderemos. El mundo no gira, lo mueven los DJs. Ahora es real.
3: Me... Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota.
4: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
5: Aquí la música suena en color. Si Ricky Rubio aguanta.
0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar...

0: Sir Nicky Rubio, aguanta tu eres la
1: más linda. Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper,
2: no
1: els diaris i les capses.
2: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor.
3: Quan condueixes...
4: Set de ràdio. Són les 3.
5: Género musical que surge para recordar la música disco del pasado. Deluxe. Exhibición de riqueza en todos los sentidos.
1: Nosotros a veure, tu que no recicles mai.
6: Adelante. Porque se abren las puertas de la casa del ritmo.
2: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas sentir...
4: Otro éxito.
7: Con la mano levantada.
0: Que no pari la música.
8: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota...

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio, la rock.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio, la radio que te mueve.
2: A la plaça del Sol vaig sentir-hi bategar una primavera, fent-me pas entre l'olor dels teus capvespres, que em cosies a petons, que feies teu el meu món, sent tu i jo.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.

0: aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres
0: la... Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio. 99.2 FM.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música.
4: It's gonna be alright.
1: Esta es la radio. La radio.